e yade a e ba sa so de a enye aha e wo mi se yade de e nanso no e beti na pano pumasibre na ko pano pumasibre na bibia anya kama anya sa de a anya sa na e be ko no